0: Escutat l'emissiu d'Aïssi d'Enda com mai, per parlar avui de la cançó històrica dels Tres Fraires, amb el Christian Peyre Bedel.
1: Aquells cançons eren interpretats en polifonia un poc del biaix dels cançons bulgars, dins una tradició que se troba pas de perabons del costat de Marcellos, i que era donc completament inventat. I podem trobar també un ritme puleu italià, un crescendo, i d'accents del cant gitan. De què ne pensàs, Christian Peyre?
2: Bé, és veritat que la tradició, l'interpretació, hi ha de variants. Coneixem mai la nostra del costat de Languedoc. En Noruega hi ha vegi pas cap de tradició de polifonia, per exemple. Per contra, en Biar o en Bigorro, a cosa que... Jo, a mi pla, que se mescladís un pau d'influència, és un bon viatge de mettre en valor també la llengua nostra.
0: Alors, la cançó dels Tres Fraires foguet represa puei per d'autres grups, de mes local e causit lo grup Bricadrac, que reprenio la mateixa cançó, tot son en polifonia, mas dins un altre registre encara. L'urversiu data de 2017.